0: micro antes de tiempo y yo que estaba aquí berreando un poquito. Lo que iba a decir es de, ay, he dicho una exposición y en realidad es una serie. Los oyentes ya se habrán dado cuenta. Bueno, así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, a las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Maestrat.
2: Bon dia i salutacions des de Ser Maestrat. Avui és dimarts 28 de juliol de 2026. Anem amb la informació de l'horatge.
3: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
4: L'horatge.
2: La temperatura màxima per avui és de 30 graus i la mínima de 23 graus. El vent ha començat bufant del noroest a 5 km per hora i arribarà fins als 25 km per hora. El índex ultravioleta màxim per avui serà de nivell 8 i serà una jornada molt solejada.
3: Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. 20 años construyendo juntos. Obramat.
2: Vos apropem ara les notícies del matí ací a Ser Maestrat, però abans, com sempre, repassem l'actualitat festival i cultural de la nostra comarca. I és que les festes patronals continuen avui dimarts a Sant Jordi i a Tírig amb una jornada plena d'activitats. A Sant Jordi el dia estarà dedicat a l'homenatge als majors. Els actes començaran a les 8 de la tarda a la plaça Espanya amb la dansa infantil. Tot seguit actuarà el grup folklòric local, que interpretarà danses tradicionals amb la participació del públic. A continuació, a l'annex del poliesportiu, es farà el tradicional homenatge als majors amb berenar servit per les autoritats i les reines de les festes. La jornada acabarà a les 11 de la nit amb el musical Alegria. I a Tírig, la programació començarà a les 10 del matí amb el sorteig de carafals. A les 11 i mitja s'obrirà el parc aquàtic a la piscina municipal i ja de vesprada, a les 6 de la tarda, hi haurà la tradicional volta pels garitos, organitzada per l'Associació Cultural. I finalment, a les 8 de la tarda, actuarà el grup Five a la plaça del Mercat. Vinaròs renova la certificació ambiental de les seues platges. Les platges i cales de Vinaròs han renovat un any més la certificació ISO 14001 que otorga a Enor un distintiu que reconeix la bona gestió ambiental del litoral. Els tècnics han superat favorablement les auditories realitzades a tota la costa del municipi. A més, la Tourist Info de Vinaròs també ha renovat la Q de qualitat turística, un reconeixement a l'atenció als visitants i al treball de promoció turística que es realitza des del Centre d'Inscripció Turística Vinaròs Maestrat. Des de l'Ajuntament destaquen també que aquests distintius consoliden Vinaròs com una destinació turística de qualitat. Continuem amb l'actualitat vinarosenca i és que l'Ajuntament continua també amb les actuacions de millora de les instal·lacions esportives municipals. La regidoria d'Esports assegura que en els últims 2 anys i mig ha triplicat la inversió destinada al manteniment i la renovació dels equipaments, mentre que aquest estiu s'estan executant diferents treballs de posada a punt de cara a la nova temporada esportiva. Escoltem a Lluís Adell, regidor d'Esports.
5: Quan vam assumir la responsabilitat de govern vam detectar una deixadesa molt important en pràcticament totes les instal·lacions esportives. Per això vam decidir actuar de manera planificada, establint prioritats i intervenint progressivament en cadascuna d'elles. Som conscients que encara queda molt per fer, però també és just posar en valor i reconèixer el treball realitzat durant aquests 2 anys i mig de responsabilitat de govern. En aquest període hem sigut capaços d'incrementar de forma exponencial les partides destinades al manteniment, la renovació i la millora de les instal·lacions esportives municipals respecte d'exercicis anteriors.
6: Oh.
4: busques un pla per aquest estiu, els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, tens una cita a Anam Experience Market, a Rossell.
6: Pues arriba un dia i tot ha canviat.
4: 3 dies per gaudir de música en directe, mercat, food trucks, show cooking, espectacles i activitats per a totes les edats en un entorn natural únic. I aquest any l'escenari vibrarà amb les actuacions de Cat Versiono, Guillem Mayo, Aurims i el grup revelació del moment, Cederland. Vine en família, amb amics o en parella i deixa't sorprendre per un cap de setmana ple de música, gastronomia i bon ambient. Anam Experience Market, moments que fan estiu. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, a Rossell. T'hi esperem.
2: Aquest estiu, la festa t'espera a Panoràmica. Del dimarts 11 al dissabte 15 d'agost, viu les festes d'estiu 2026. Amb activitats infantils, esports, el dia de l'aventura, orquestra, tardeo d'estiu i nits per a compartir, conviure i gaudir al màxim. Vine amb la família i els amics i fes que aquest estiu siga inolvidable. T'esperem! Un missatge de l'Ajuntament de Sant Jordi. Ens traslladem ara a Benicarló, on el seu club de natació ha aconseguit nous èxits en la 40 travessia Platges d'Oropesa, prova puntuable per a la Copa Mediterrània que va reunir més de 350 nadadors. Els resultats més destacats van ser la tercera posició absoluta de Jordi Curto en els 2.000 metres i el tercer lloc absolut femení de Nur Saif en la prova d'un quilòmetre. A més, diversos esportistes del club van pujar al podi en les seues categories. D'altra banda, la travessia prevista a Xilxes es va suspendre a causa de l'incendi forestal de la Vall d'Uxó. I davant aquesta situació malaurada d'incendis que rodeja la nostra comunitat valenciana, Acció Ecologista Agro ha reclamat un canvi en les polítiques de prevenció d'incendis forestals i assegura que la majoria dels focs tenen origen humà i, per tant, es podrien evitar. El col·lectiu considera que les administracions centren massa esforços en actuacions sobre el terreny, com els tallafocs o la neteja de vegetació, en lloc d'actuar sobre les causes d'origen dels incendis. L'entitat reclama més vigilància, controls i mesures de prevenció per a reduir els focs d'origen humà i adverteix que, amb les altes temperatures i els efectes del canvi climàtic, qualsevol incendi pot acabar convertint-se en un gran foc forestal. Passem ara a un pla més general de la nostra província de Castelló, i és que la Diputació de Castelló destinarà més de 5,8 milions d'euros per a finançar els 22 contractes programa de 2026 per a garantir la prestació dels serveis socials d'atenció primària als municipis i mancomunitats de la província. La presidenta Marta Barratxina ha destacat que aquesta inversió permet reforçar els equips professionals i garantir serveis bàsics d'atenció social, especialment a les persones majors i als col·lectius més vulnerables. Els contractes donen cobertura a 123 municipis de la província de Castelló. El Consorci Provincial de Bombers de Castelló ha fet públic el balanç de la situació de l'incendi forestal de la Vall d'Uxó, que correspon a ahir, dilluns 27 de juliol. Segons aquest últim comunicat, el foc continuava actiu i havia afectat unes 7.200 hectàrees amb un perímetre de 67 quilòmetres. En les tasques d'extinció treballaven més de 400 efectius amb el suport de 30 mitjans aeris. A més, es mantenien les evacuacions en 18 nuclis de població i urbanitzacions amb més de 16.000 persones desallotjades i prop de 65.000 confinades als municipis de La Vall d'Uxó, Betxí i Onda. Recordem, aquestes dades són d'ahir 27 de juliol. Les autoritats continuen demanant a la ciutadania que no s'acosten a la zona afectada i que seguisquen únicament la informació facilitada pels canals oficials. I això ha sigut tot per a les notícies d'aquest matí, ací a Ser Maestrat. Moltes gràcies i que tingueu molt bon dia.

0: vull explicar.
1: Arriba a Rossell l'esdeveniment més gran de l'estiu, l'Anama Experience Market.
0: Un dia i tot va canviar.
1: Tres dies plens d'activitats, tallers, espectacles i música en directe per a gaudir amb amics, família i moltes ganes de passar-ho bé. Del 31 de juliol al 2 d'agost, cada tarda, a partir de les 18:30 hores, comença l'experiència.

0: molt bon dia a tots i a totes. Avui, 28 de juliol del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així, a la ràdio, es comencem amb l'incendi a la Vall d'Uixó, i és que el consistori provincial de Bombers de Castelló continua treballant en les tasques d'extinció de l'incendi declarat el passat dissabte 25 de juliol. Els efectius formen part d'un ampli dispositiu desplegat per a sufocar un foc que ja ha afectat més de 8.500 hectàrees i que presenta un perímetre de 73 quilòmetres. Després d'una nova reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada, el CECOPI, celebrada a les 10 hores al lloc de comandament avançat instal·lat a la Vall d'Uixó, s'ha informat que l'incendi continua actiu encara que el seu abast s'ha alentit durant la jornada d'avui. Dimarts 28 de juliol, en les tasques d'extinció, treballen 27 mitjans aeris recolzats per més de 400 efectius, un dispositiu adaptat a les necessitats de l'emergència. En total, continuen actives les 16 evacuacions als diferents municipis, 15 d'aquells nuclis urbans complets i una zona residencial de Betxí. Actualment hi ha 7.000 persones desallotjades, d'aquestes unes 400 estan allotjades en espais habilitats als municipis d'Onda, Segorb, Nules i Moncofa, mentre que prop de 25 persones es troben en hotels. S'ha alçat el confinament a la Vall d'Uixó, tal com estava previst, una mesura que va entrar en vigor a les 8 hores d'avui. Per continuar, continuen confinats fins a les 23:59 hores d'avui els municipis de Vilabella, Betxí i Onda. I aquestes són les paraules de la presidenta de la Diputació, Marta Barratxina.
1: Acabem de celebrar fa un momentet el CECOPI per a fer el seguiment de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó. L'incendi continua actiu en la Salvetat, que no ha avançat aquesta nit en el seu perímetre ni en més hectàrees cremades, cosa que es dona un poc de respir. Els veïns de la Vilavella se'ls acaba d'alçar l'evacuació, tornaran al seu municipi, això sí, tornaran per a estar confinats des de les seues cases. Per precaució, els veïns de la Vilavella no van a poder consumir aigua potable durant 72 hores, per això els hem dotat ja d'aigua perquè la pugui tindre a la seva disposició. Es manté l'evacuació de la resta de municipis, dels 15 municipis que encara no poden tornar a casa, i també el confinament de la ciutat d'Onda i del municipi de Betxí. Durant el dia d'avui se manté tot el dispositiu, seran més de 400 efectius els que van a treballar sobre el territori i tenim en disposició 27 mitjans aeris que aniran treballant segons el temps ens dice que puguen fer els seus vols amb seguretat. M'agradaria reiterar el nostre agraïment a tots els que estan treballant per a poder donar en algun moment, esperem que pronte, l'incendi per estabilitzat, i també l'agraïment als alcaldes, a les alcaldesses que estan recolzant els seus veïns i veïnes, i també al comportament de tota la ciutadania que està sent veritablement exemplar. Anem a continuar treballant i anirem informant-vos de qualsevol novetat. Com sempre, precaució, no s'apropeu a les zones afectades per l'incendi i informeu-se per canals oficials.
0: I continuem parlant de l'incendi. La Unió Llauradora i Ramadera ha presentat a la Generalitat un pla extraordinari de recuperació agrària, ramadera i ambiental per a la Serra d'Espadà, amb l'objectiu de que les conseqüències del gran incendi forestal no desemboquen en l'abandó definitiu d'explotacions agràries, ramaderes i apícoles, una situació que agreujaria encara més la vulnerabilitat del territori enfront dels futurs incendis. A l'espera que el Consell de Ministres declari avui la zona de l'incendi com greument afectada, és important que des de les instàncies autonòmiques es treballi per a recuperar i previndre. D'això ens parla el secretari general de la Unió, Carles Peris.
2: La Unió Llauradora i Ramadera ha presentat a la Generalitat un pla extraordinari de recuperació agrària i ramadera, perquè al final s'han vist moltes parcel·les afectades i explotacions en l'incendi originat a la Vall d'Uixó, i per lo tant no podem permetir que, com a conseqüència d'una devastació tan gran com aquesta s'abandonen més explotacions agràries i ramaderes que al final mantenen la població en els pobles, en l'interior i en les zones rurals i també fan un paper fonamental de tallafoc.
0: I passem a Compromís, i és que denuncien que el programa Emerge no té en compte la realitat de les comarques del nord. Compromís ha denunciat que la nova convocatòria del programa Emerge deixa fora nombrosos municipis de les comarques del nord del País Valencià a conseqüència dels nous criteris fixats per la Conselleria de Treball i dels retalls aplicats als pressupostos destinats a aquests plans d'ocupació. La coalició considera que la convocatòria ignora la realitat dels municipis amb major risc d'incendis i posa en perill una ferramenta clau per a la prevenció i la gestió del territori. El programa Emerge, tal i com es descriu a la pròpia convocatòria, es destina a subvencionar la contratació per part dels ajuntaments de persones en l'atur per a la realització de tasques de prevenció d'incendis. D'aquesta manera, Benlloc, Tales, Càlits, Valldalba o Navajas queden fora de la convocatòria, ja que és la pròpia conselleria qui impedeix un annex indicant els pobres que poden presentar la documentació i quins no. D'això ens parla la portaveu d'ocupació a les Corts Valencianes, Mònica Álvaro.
3: Des de Compromís volem denunciar que els programes d'ocupació per formar brigades forestals de gent en l'atur per a fer tasques de neteja i prevenció d'incendis s'han retallat de tal manera que pobles com Tales, Navajas o Càlits queden fora de la convocatòria i per tant de les subvencions. A més, continuen sense cobrir l'estiu perquè el PP també ha recortat la duració de les contractacions, que abans era de 12 mesos. Amb estos retalls suïcides en prevenció d'incendis, les conseqüències les estem pagant molt cares a les nostres serres.
4: Aquest estiu, la festa t'espera a Panoràmica. Del dimarts 11 al dissabte 15 d'agost, viu les festes d'estiu 2026. Amb activitats infantils, esports, el dia de l'aventura, orquestra, tardeo d'estiu i nits per a compartir, conviure i gaudir al màxim. Vine amb la família i els amics i fes que aquest estiu siga inolvidable. T'esperem! Un missatge de l'Ajuntament de Sant Jordi.
5: Diumenge 23 d'agost, a l'Espai Firal, Panorama Time Tour a Morella. Des de les 5 de la vesprada, obertura de portes, i fins a les 8 i mitja, actuació de la millor orquestra del país. 3 hores de furor, llums, passió, 20 artistes a l'escenari, tot un esdeveniment escenogràfic. Compra ja la teua entrada anticipada a morella.escenaonline.com. 23 d'agost, Orquestra Panorama a Morella.
6: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
0: I ens anem a Sant Jordi, i és que el grup municipal socialista de l'Ajuntament ha denunciat públicament la deficient gestió de l'equip de govern del Partit Popular a les urbanitzacions planes del Reine. Segons ha manifestat el portaveu socialista Héctor Cifré, el govern municipal ha esperat a faltar escassos mesos per a les eleccions per a realitzar una intervenció mínima en la zona, una maniobra que des del grup socialista qualifiquen d'un mer maquillatge electoral. I d'això ens parla, com he dit, el portaveu socialista Héctor Cifre.
7: Ens trobem en l'entrada de l'organització Planes del Reine. Fa 4 anys, el grup municipal socialista de Sant Jordi va demanar una entrada digna a aquesta organització, en una redona, per a poder exigir com toca en aquesta organització. L'equip de govern ens va dir que era una organització il·legal. Un any després, el mateix equip de govern del Partit Popular, en campanya electoral, va proposar i va dir que l'Ajuntament faria en cost municipal un depòsit d'aproximadament 1 milió de litres d'aigua potable per a aquesta organització. Col·locaria luminàries, col·locaria més contenedors de residus a aquesta organització. A fecha d'avui, a escassos mesos de les eleccions, només s'han col·locat aquests 2 contenedors de residus i ni s'ha fet el depòsit d'aigua potable, ni s'ha ficat la luminària i, per tant, des del grup municipal socialista, el que demanem és, i denunciem públicament, és que menys campanya electoral i que es treballi més per als veïns.
0: I passem amb les farmàcies de guàrdia a Benicarló, farmàcia CIT, al carrer Sant Joan número 33 i a Vinaròs, farmàcia Sant, al carrer Puente 87, que passeu una molt bona vesprada.